teves estrelles com si cantessin davant teu. Els beats com si fossin el batec del teu cor. Escolta l'emissió en directe des de la nostra web. Qualsevol semblança amb les altres emissores et semblarà una broma. Flashback.cat. Els locutors com si et parlessin a cau d'orella. Els teus èxits com si gairebé els poguessis tocar. El so de Flashback en directe des de la nostra web frega la perfecció. Sent-lo. A flashback.cat.

0: reunió ràpida, que hem de començar a preparar la nova temporada.
1: Perfecte, primer punt. A quina hora començarem?
0: A les 11.
2: Això no és un programa del matí, llavors.
0: Va, centrem-nos. Necessitem idees.
2: Jo en tinc una.
0: Ah, ja hi som.
1: Segur que costa diners.
2: Però si encara no l'he explicat, un moment.
0: Bueno, això no funcionarà, bueno, ja ho veig jo.
2: Deixes acabar.
1: Sempre fem el mateix.
3: No, és que potser no en teniu ni idea.
1: No, va.
4: Al matí, la mare que el va parir. Preparant la nova temporada. Tornem, o no, el dilluns 31 d'agost. A Flashback. Flashback. La ràdio de l'estiu.

Paleta, esportiu, vermell gamba, integral o nudista. Sigui quin sigui el teu bronzejat i la teva platja, que soni Flashback. Costa Brava, 100.7, 90.8 i 89.6. Costa Central, 106.1 i 88.2. Costa Daurada, 90.4. Terres de l'Ebre, 89.1. I si les interferències no et deixen sintonitzar-nos com cal, tira del wifi i connecta't a flashback.cat o des de la nostra app. Flashback, el so de l'estiu.

0: Flashback. La ràdio musical de Catalunya.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores. La gent

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvell, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com no.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Setmana d'èxits.

0: Aquests són els grups i artistes que passaran pel backstage de Flashback aquest estiu.
1: Els sents?
0: Ni un. Han volat tots.
1: Si els vols trobar, busca'ls a l'escenari dels festivals del país.
0: O a les festes majors, o en una furgoneta entre concert i concert.
2: I el 31 d'agost tornaran tots. Puntuals, fidels, inevitablement nostres. Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera. Tornem el dilluns 31 d'agost. Flashback, el so de l'estiu.

0: 2026 de la companyia Flashback, amb destí a l'estiu. No serà un viatge qualsevol. Ens acompanyaran els ritmes més calents i els èxits més refrescants. Els nostres auxiliars de vol són a la vostra disposició per a qualsevol petició. Per assegurar-vos un vol ben mogut, no cal que us cordeu els cinturons. Ah, i podeu ocupar el passadís com si fos una pista de ball. Poseu-vos còmodes i gaudiu del trajecte.
1: Flashback, el so de l'estiu.

ara no et puc veure, no pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no, però jo t'espero.

J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada. It's a new day.

0: Maneres de despertar-se. La clàssica. Música clàssica no, a la manera clàssica, amb el despertador de sempre.
1: Quin despertador tens? Millor que et llevis amb la trucada despertador del matí i la mare que el va parir. Encarrega la trucada que desperta i felicita qui vulguis.
2: Ràdio què?
1: Entra a flashback.cat, omple el formulari i deixa que ens encarreguem de tot. La trucada despertador del matí i la mare que el va parir.
3: Hola a todos, soy Aitana.

0: vida és més sabrosa.
1: Cap de setmana d'èxits.

0: reunió ràpida, que hem de començar a preparar la nova temporada.
1: Perfecte, primer punt. A quina hora començarem?
0: A les 11.
2: Això no és un programa del matí, llavors.
0: Va, centrem-nos, necessitem idees.
2: Jo en tinc una.
3: Ja hi som.
1: Segur que costa diners.
2: Però si encara no l'he explicat, un moment. Però
0: això no funcionarà, bueno, ja ho veig. No,
2: deixes acabar.
1: Sempre fem el mateix.
0: No, és que
3: potser no en teniu ni idea.
4: Al matí, la mare que el va parir. Preparant la nova temporada. Tornem, o no, el dilluns 31 d'agost. A Flashback.

0: dies que vindran.
1: Cançó que va com en ell el dit per començar aquest diumenge d'èxits. Diumenge sense drama dels Catarres. Són les 9 i 3 minuts d'aquest 30 d'agost del 2026 i comencem aquest últim diumenge de l'agost d'enguany i també últim dia de la temporada d'estiu de Flashback. I és que l'operació tornada ja és aquí.
2: Amb Àlex Mata.
1: Demà dilluns tornen al matí la mare que el va parir, el feedback, el backstage, tota la programació habitual de Flashback en la temporada que serà ja la 26-27. Benvinguts i benvingudes a la Ràdio Musical de Catalunya. Estarem plegats fins les 2 del migdia i sonen les Cats Eye amb Animal.

0: activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
1: Una de les activitats més divertides que es poden fer durant aquest estiu a palarinsal.com és descobrir el Parc de Cordes. És un circuit amb diferents nivells de dificultats, amb proves d'habilitat física adaptades tant per infants com per adults. Tirolines, ponts tibetans, ponts d'equilibri, escales i xarxes, entre altres obstacles. Ho trobareu a la zona del bosc travessat per la línia del telecadira Serra 1 del Planell, al qual hi podreu accedir a peu. Hi ha tres tipus de circuits, l'S, el Baby, amb una alçada mínima de 1,20 metres i un màxim de 50 quilos, el circuit M, a partir de 8 anys, amb alçada mínima de 1,40 metres i màxim 80 quilos, i el circuit L, a partir de 8 anys, amb una alçada mínima de 1,40 metres amb un màxim de 80 quilos. El preu per adult és de 20 euros i infants 17 euros. Podeu fer-ne la reserva online a través de palarinsal.com.
0: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Ràdio Flashback Andorra.
0: Flashback. Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte. Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
3: Go Banning, ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Banning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Banning també el tenim.
3: Ens pots trucar al

0: 759 908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
1: The Common Tourist. El turista comú és una de les plagues més ferotges de l'estiu. Envaeixen l'espai públic sense barrejar-se amb la fauna autòctona. Transforma els habitatges locals en allotjaments de 3 nits amb esmorzar inclòs. S'alimenten de paelles i sangries. I quan estan en període d'aparellament, adopten un cridaner color de pell conegut com a vermell gamba. La ciència de moment no en té la cura, però mentre arriba, al matí la mare que el va parir d'estiu. De dilluns a divendres de 7 a 10 del matí, a Flashback.
2: Taylor Swift.

Sona superestrella en aquest matí de diumenge a Flashback, sona Aitano. I ara, una cançó que entrava el passat diumenge al top 10 de la llista i que descobrirem avui a les 5 en una nova edició amb en Jordi Quadres, aquell lloc queda Moving to the Sun de Hatchet.

Per aquells que ens encanta l'estiu, tant de bo aquesta cançó es convertís en una realitat i mai s'acabés l'estiu. Que no s'acabi, són les Figaflaues a Flashback i de fons Taylor Swift, amb I Knew It, I Knew You.

0: passa, la vida és massa brossa.
1: Passaran els anys, tirarem la vista enrere i recordarem l'estiu del 26 amb aquesta cançó, La Graciosa, Quevedo i Elvis Crespo, que sona Flashback, quan són 2:15 de 10 del matí i ja sona la més nova dels Amics de les Arts, Segurament t'estimo, a Flashback.

0: Lola Young a Flashback amb Messi.
1: Els èxits abans a Flashback.
0: Pareu l'orella amb aquesta col·laboració, Karol G i Bruno Mars. Still, ja sona Flashback.

0: És el so positiu de Nodary 54 Ultra per aquest matí de diumenge a Flashback. Així sona Talk to You quan queden 5 minuts perquè siguin les 10 del matí.
1: A Flashback, només exigen Àlex Mata.
0: Preparades les K-pop Demon Hunters amb el seu Golden. Abans, DJ Gouge, el productor de la nova cançó de Jason Derulo, acompanyat de Melody. Això és Michiko a Flashback.

l'estiu del 26.

0: el ventilador, un dels elements imprescindibles aquest estiu del 2026, un estiu que ha estat molt calorós, per sort, aquesta setmana. Sí que és veritat que les temperatures han afluixat una miqueta, han baixat els termòmetres. I des de Flashback ho celebrem començant aquesta nova hora amb Banda Neon i Buós. Són les 10:03 d'aquest diumenge 30 d'agost del 2026.
1: Amb Àlex Mata.
0: You seem pretty sad for a girl so in love és el títol de l'últim àlbum d'Olivia Rodrigo amb èxits com Drop Dead.

0: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
1: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
1: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
2: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte.
3: Andorra, carrer Prat de la Creu 15.
2: Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
6: Aquests són els grups i artistes que passaran pel backstage de Flashback aquest estiu.
7: Els sents?
6: Ni un. Han volat tots.
7: Si els vols trobar, busca'ls a l'escenari dels festivals del país.
6: O a les festes majors, o en una furgoneta entre concert i concert.
8: I el 31 d'agost tornaran tots.

puntuals, fidels, inevitablement nostres. Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera. Tornem el dilluns 31 d'agost. Flashback, el so de l'estiu. Sabrina Carpenter, Estrella Flashback.

0: El millor dels millors, només a Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0. Easy, easy, easy. Easy, easy, easy. We keep

Un dels primers èxits que coneixíem de Sabrina Carpenter en solitari Espresso, que recuperem en aquest matí de diumenge a Flashback. Passen 3 minuts d'un quart d'11. Aquests són els xiulets de l'Oriol i el Xavi, els tiets, a més això. Perduts.

0: contando los centímetros que estoy de tu boca, tu petito Asson, Anna Mena i Lola Índigo en aquest matí de diumenge a Flashback Només Èxits. Ells també van ser-hi al Festival Acústica de Figueres, els 31 FAM. Els escoltem acompanyats dels Flashy Ice Cream, amb Dorayakis. Només Èxits.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

De moment, ara per ara, aquesta cançó s'ha quedat com a One Hit Wonder de Joe al seu End of Beginning. En canvi, un que ja és un veterà a l'antena de Flashback és Miki Núñez. El seu últim èxit es diu Un altre cop.

Així sona el diumenge a Flashback, acabant de la millor manera la setmana al ritme d'èxits com Jamaican Bam Bam, que signen Hagel i Soltom. Enguany, fa una dècada, d'un dels grans èxits de la Jennifer López, com és En Your Mama. L'escoltem després del bo d'en Bruno Mars, amb això que es diu Just Might.

0: Taylor Swift elegant com sempre, en aquest cas amb The Fate of Ophelia.
1: A Flashback, només exitja Àlex Mata.
0: Queden 5 minuts perquè siguin les 11 del matí, sona Alex Warren amb Fever Dream.

0: dies que vindran.
1: Diumenge sense drama, són els Catarres a Flashback en un diumenge on, la veritat, poc drama perquè tenim un sol radiant a gairebé tot el país. I quina millor manera de celebrar-ho que el ritme d'aquest èxit amb el que iniciem una nova hora d'èxits. Les 11 i 3 minuts d'aquest diumenge 30 d'agost del 2026. I ara una altra cançó que parla del sol. Los rayos de sol, tu.
2: Amb Àlex Mata.
1: Aquest clàssic de l'estiu que torna a sonar ple 2026 gràcies a Henry Méndez, Juan Magán i Luke Ram.

0: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
1: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
1: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
2: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
3: Aquests són els oients del feedback de Flashback enviant els seus missatges durant tot aquest estiu.
4: Els tens?
3: Ni un. Han volat tots.
4: Si els vols trobar, busca'ls en una platja paradisíaca, fent la migdiada.
3: Creuant el món en vaixell, o en avió, o en un embús a la P7.
5: I quan tornem el 31 d'agost, tornaran tots. Puntuals, fidels, inevitablement nostres. Feedback, amb Albert Planadevall i Cristina Càmera. Tornem el dilluns 31 d'agost. Flashback, el so de l'estiu. Ràdio Flashback. Ràdio Flashback Andorra. A les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra. Ed Sheeran.

Dale, ale, let's go, Shakira Barnaboy amb Dai Dai. Ahir van fer presència al Festival Acústica de Figueres, al Sopa de Cabra. Els sentim acompanyats de la Su. Amb la nova versió de Camins. Camins, somnis i promeses.

Aquesta setmana són les festes majors de molts pobles, ciutats, barris, i aquesta és una de les cançons que no falla, tu. Lucra, amb La Morocha, una ja de les imprescindibles de la seva carrera musical. I la setmana que ve és la festa major de Sabadell, on Flashback hi serem el divendres amb el Vapari Tour, i també el diumenge al vespre concert dels 31 FAM, que són natals de la cocapital del Vallès Occidental. Sonen amb La Família. Yeah.

Superestrella, Aitana, sonant un cop més a la Ràdio Musical de Catalunya, a Flashback. Una producció molt bona i la que sona ara mateix també és brillant. És el projecte en solitari de Kevin Parker, Tame Impala, acompanyat de la veu femenina de la Jennie de les Blackpink amb Dràcula a Flashback.

0: Sisam, sona Ed Sheeran a Flashback.
1: Els èxits abans a Flashback.
0: Aquest és tot un himne de la música del nostre país, de la mà dels ja desapareguts Manel. El mar, de la mà d'Alba Morena a Flashback.

0: más sabrosa.
1: Ei, ai, ai, ai, ai, ua, ei, ai, ai, és la melodia que marca aquest estiu del 2026, la graciosa Quevedo i Elvis Crespo.
2: A Flashback, només èxits amb Àlex Mata.
1: Mr. Know It All és la més nova de Teddy Swims.

0: Si sentiu aquesta cançó i escolteu salami pan, és culpa dels nostres companys del matí, la mare que el va parir. Jamaican Bam Bam, Hageli Solto, un va parir que torna demà en una nova temporada de Flashback de 6 a 11 del matí.
1: A Flashback, només exitjant Àlex Mata.
0: El va parir, com tota la programació habitual de Flashback, que torna demà en una nova temporada.

0: Andorra.
1: 96.0.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Ràdio Flashback. Andorra 96.0. Ràdio Flashback Andorra. A les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra.
6: The common tourist.
7: El turista comú és una de les plagues més ferotges de l'estiu. Envaeixen l'espai públic sense barrejar-se amb la fauna autòctona. Transforma els habitatges locals en allotjaments de tres nits amb esmorzar inclòs. S'alimenten de paelles i sangries. I quan estan en període d'aparellament, adopten un cridaner color de pell conegut com a vermell gamba. La ciència de moment no en té la cura, però mentre arriba, al matí la mare que el va parir d'estiu. De dilluns a divendres de 7 a 10 del matí, a Flashback. Damiano David.

La producció de David Guetta amb les veus de Tones and I i Teddy Swims i això que es diu Gone, Gone, Gone. Els èxits a Flashback no s'aturen. Aquesta és la més nova d'Alfred García. Vine'm a buscar'm. Vine'm a buscar'm.

Migdia de diumenge, migdia a la ràdio de l'estiu, a Flashback, al ritme de Talks You, Another E54 Ultra. 3 minuts perquè siguin 2:15, ens plantarem aquesta hora al ritme de Me Acuerdo de Ti, una de les cançons de Nexo, l'últim àlbum de Nil Moliner.

0: xinxant.
1: Tot el dia hem estat xinxant els figaflaues a Flashback, que per cert, aquest any han canviat el seu directe. I és força espectacular el nou directe dels figaflaues, molt recomanable veure'l. A la fresca queda enrere Flashback i aquesta és l'espectacular veu de Sienna Spiro amb Die on This Hill.

Hasta amb tu era tan guai, és el que canten Banda Neon acompanyats dels Búhos amb El Ventilador. I aquesta és una de les cançons que no faltarà aquest proper divendres, 4 de setembre, al Vaparitour de Sabadell. A les 12 de la nit, Björn i Navid, Justin Bieber a Flashback.

¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido Karol G a Flashback? Plantant-nos ja a la una del migdia, entre d'altres, amb el que és ara mateix el número 1 de la llista per primera setmana. Papi posa el disc de Joan Dausà i Mamaduixa. Avui a les 5 de la tarda, com sempre, nova edició de la llista amb en Jordi Quadras, on descobrirem si aquest èxit repeteix el seu lideratge o en tenim un de nou. Només èxits amb Àlex Mata.

0: Aquells que ens agrada el futbol ens entristeix una miqueta pensar que haurem d'esperar 4 anys per poder tornar a viure un nou Mundial. L'himne del Mundial del 2026 l'ha posat Shakira, acompanyada de Burna Boy amb Die Die, l'èxit amb el que comencem una nova hora d'èxits, la 1:03 d'aquest diumenge 30 d'agost, l'última que passarem plegats.
1: Amb Àlex Mata.
0: Taylor Swift, The Life of a Showgirl, és el títol del seu últim àlbum, amb èxits com Opa Light.

0: tu.
1: Andorra
2: 96.0.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
1: Des del bus aturat al semàfor, darrere d'un camió de recollida de brossa
5: o d'un cotxe en pràctiques,
1: escolta Flashback i el teu trajecte en cotxe es farà menys insuportable. Andorra
2: 96.0.
1: Cada estiu les meduses tornen a les nostres costes. Silencioses, transparents, sense avisar. Els seus tentacles alliberen una substància neurotòxica al mínim contacte. La gravetat de la fiblada dependrà del temps que l'hagi sostingut, confonent-la amb una bossa de plàstic o amb una simpàtica sípia. La ciència de moment no en té la cura, però mentre arriba, al matí la mare que el va parir d'estiu. Aplicar directament a les orelles de dilluns a divendres de 7 a 10 del matí. A Flashback. Aitana. Estrella.

de les cançons que no falla a cap festa major aquests dies i que tampoc falla a la festa major de Flashback, a la festa XXL de la Ràdio Musical de Catalunya, el Vaparitour, que divendres que ve farà parada a la festa major de Sabadell. Ja una parada mítica del Vaparitour. Divendres 4 d'agost, a partir de les 12 de la nit, Vaparitour a Sabadell. Moving to the Sun, arriba Hagel a Flashback.

És aquesta versió més accelerada, amb una mica més de bombo, del tututuru del Siderland, remescla que fa el nostre company Big Charlie, el Carles Pérez. Més èxits a Flashback, On My Soul, és el bo d'en Bruno Mars.

0: els dies que vindran.
1: Una cançó que cada diumenge ha de sonar flashback perquè defineix a la perfecció com són els últims dies de la setmana aquí a la Ràdio Musical de Catalunya. Són diumenges sense drama, com canten els Catarres. I ara, una mica de ritme de la mà de DJ Goja, amb les veus de Jason Derulo i Melody, Mi Chico a flashback.

0: Ara per fi estem sols.
1: Max Navarro a Flashback amb Estrelles.
2: Els èxits abans a Flashback.
1: Una de les últimes del grup de K-pop Cat's Eye es diu Animal i ja sona Flashback.

0: movent el cos de costat a costat al ritme de Petito A, d'Anna Mena i Lola Índigo, un servidor toca el 2. Me'n vaig, però ens tornem a escoltar dissabte a partir de les 9 de matí amb més èxits aquí a Flashback. Recordeu que avui a les 5 de la tarda, nova edició de La Llista, amb en Jordi Quadres.
1: A Flashback, només èxits amb Àlex Mata.
0: I ells són els Amics de les Arts amb Segurament T'Estimo. Adéu-siau.

0: cosa, la vida és més sabrosa.
1: Flashback, la ràdio de l'estiu.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flashback, la ràdio oficial dels èxits.

0: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
1: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
0: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
1: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
0: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
2: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte.
3: Andorra, carrer Prat de la Creu 15.
2: Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
4: Andorra 96.0.
5: Flashback. Flashback.
4: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
5: Si sona Flashback, és un èxit.
4: Els tòpics de les vacances d'un diumenge a la tarda.
6: Aquella digestió profunda. Els embussos a la carretera. La butllofa al dit del peu per culpa de les xancletes.
4: I la llista de Flashback. Aspirants, novetats, pujades, baixades, les teves votacions. La llista oficial d'èxits de Flashback no tanca per vacances. Descobreix la nova llista de la setmana cada diumenge de 5 a 9 del vespre a Flashback. Oques grasses. Estrella Flashback.

0: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
1: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
0: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus

0: 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
0: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
2: La veu d'una cançó pot ser brutal. I'll take my pride. El ritme demolidor. La seva melodia, de les que s'enganxen.
3: Volarem sobre la por.
2: Però si vol ser un èxit, només li fa falta un petit detall. Sonar a Flashback.
4: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
2: Un èxit no neix, es fa a Flashback. Flashback, la fórmula dels èxits. Els èxits primer a...

altres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

23 d'abril on mai t'hi faltin roses, on la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo.

0: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
1: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
0: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
2: Go Bunning, ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
3: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
2: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
4: Benvinguts al vol 2026 de la companyia Flashback, amb destí a l'estiu. No serà un viatge qualsevol. Ens acompanyaran els ritmes més calents i els èxits més refrescants.

Estiu del 26. Comença la llista de Flashback. Les 45 cançons que competeixen per arribar a la pole position. En descobrim els èxits més importants de la ràdio musical de referència. La llista de Flashback, amb Jordi Quadres.

0: Família, molt bon diumenge, bona tarda. Engeguem ara mateix el compte enrere més seguit del país. Des d'ara i fins a les 9 de la nit, com cada diumenge, Flashback, el repàs als 45 èxits més importants al moment. Les 45 posicions de la graella les tenim a punt de rebre els nostres èxits, els nostres artistes, que els col·locarem a tots i cada un dels llocs que tenim lliures a la llista. Entrades a la llista. Aquesta setmana n'hi tindrem una. La descobrirem, va, us ho diem, a la posició número 40. També escoltarem les novetats d'Ariana Grande i Olivia Dean. Les incorporarem com a nous aspirants a entrar a la llista per aquesta propera setmana. Això i moltíssimes coses més. Des d'ara i fins a les 9. Benvinguts.
1: Aquest és el podi de la setmana. El top 3 de...
2: La llista.

La llista de diumenge passat la va repassar en Marc Frigola i a la número 3 hi va situar aquesta Petitoa. En repetit lloc. Anna Mena, Lola Índigo juntes amb aquesta proposta per aquest estiu 2026. Però si parlem d'èxits d'aquest estiu, sense cap mena de dubte, que un sobresurt respecte als altres és la nova de Quevedo, que situem ja a la posició número 2, va perdre el lideratge de la llista de diumenge passat amb Elvis Crespo, això que es diu La Graciosa, de Passeig per les Canàries. Ella ja...

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Flashback, la llista amb més fiabilitat d'èxits. Garantia 100% Flashback. Veus a la...

0: Valentina, porta'l ukelele.
1: Joan Dausà, al costat de Mama Duixà. El número de la llista aquesta darrera setmana ha estat per ell. Això es diu Papi, posa-la al disc. Hem repassat el top 3, vàlid fins avui. Posem ja tota la llista en blanc. I ens trobem una sortida de la llista. Ni més ni menys que cau aquesta setmana Rosalia.

0: Li diem adeu des de la posició número 45. Era l'èxit més veterà de la graella. 40 setmanes amb nosaltres. És les que ha estat dins la llista. I cau. Veurem qui la substitueix. Per cert, família, estem fent una llista molt poques hores abans de que engegui la nova temporada de Flashback. Demà a partir de les 6 del matí, amb el matí a la Marca, el va parir, amb en Carles Pérez i tot el seu equip, donarem el tret de sortida de la temporada 26-27 a Flashback. Tindrem aquesta tarda en Carles Pérez, també tindrem en Marc Frigola, en Plana de Vall, per conèixer tots els detalls dels nostres programes, que a partir de demà tornen a l'antena per aquesta temporada, nova temporada de Flashback, a partir de demà a les 6 del matí. Gairebé un quart de 6 de la tarda, això és la llista.
1: L'únic programa que té els èxits més importants del moment. La llista de Flashback, amb Jordi Quadres.
0: Torna el futbol i torna el Bada Barça Flashback. El Barça rep la visita d'un Rayo Vallecano que inicia un nou projecte amb un entrenador acabat d'arribar. Els de Flick buscaran imposar el seu futbol davant un dels equips que més ha crescut les últimes temporades. Demà dilluns, 31 d'agost, a 2:15 del vespre, Barça-Rayo Vallecano. Viviu el partit amb en Jordi Plans i tot l'equip del Bada Barça des de 20 minuts abans. Amb el patrocini de Xarxa Fort de Catalunya i Estrella Damm.
1: Andorra
2: 96.0.
3: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
5: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
6: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
5: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
6: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
5: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
7: Imagina't un estiu sense el so de les onades, els grills, les migdiades, les nits de festa. Ara imagina't un estiu sense Flashback.

0: Impossible, oi?
1: Dime quién fue ese loquito.
2: Flashback, el so de l'estiu. Si sona Flashback, és un èxit.

Aquesta nit l'hem tingut a l'Acústica de Figueres, Flashback, emissora oficial. Encara fins avui, Festival Acústica a Figueres. Estem parlant de Max Navarro, amb aquesta que es diu Inigualable. El tenim ubicat a la plaça número 45 de la llista. Això què vol dir? Doncs vol dir que va parar a la darrera plaça de la graella. En perd un total de 4. Els propers minuts amb Bizarrap i Daddy Yankee. El Bizarrap Music Sessions volum 66 manté lloc al 4-4.

Ni amunt ni avall aquesta setmana, el so de Joe a través del títol End of Beginning. Així és com l'hem descobert a Flashback, que es queda altra vegada a la posició número 43, atura la seva caiguda després de 33 setmanes amb nosaltres. De seguida, a 2:45 de la tarda, pip-pip, abans, repassem el número 42. De seguida, si toquen 2 de 6, vol dir que arribarà al top 3 de la llista europea d'aquesta setmana. A veure què s'hi amaga. Lady Gaga, Doechii, la repassem des de la 42. Això vol dir que tiren avall amb una caiguda de 3 llocs a la llista.

Pianista, la liste, the list, la lista, listen... Hi ha moltes maneres de dir-ho. Però només una d'entendre-ho. El top 3 de la llista europea, a la llista.

és molt habitual escoltar-la al top 3 de la llista dels Estats Units. No ho és tant fer-ho des del top 3 de la llista europea. Avui aconsegueix una crescuda enorme que li adjudica la medalla de bronze a posició 3 amb una pujada de 3 llocs per Ella Langley, amb això que es diu Choosing Texas. De mica en mica ha anat fent passos endavant a la llista del nostre continent. A la posició número 2 d'Europa i repeteix lloc Moving to the Sun.

Absolutament magistral, UGEL, amb la veu de la històrica Ultranaté. Posició 2 d'Europa i el lideratge europeu cau a les mans una setmana més de Shakira i el seu Dai Dai.

començat l'estiu de Shakira, sense cap mena de dubte, amb aquesta cançó oficial del Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Més coses que passen aquesta setmana a la llista europea, per exemple, la incorporació de Tame Impala amb aquesta que es diu Loser.

S'incorpora al top 10 d'Europa aquesta setmana. Puja des de la número 26 fins a la 9. Tame Impala, que Flashback hem descobert amb Dràcula, té nou èxit ja, que escala posicions de la llista europea. Aquest que es diu Loser. I ens acabem fixant amb el que passa aquesta setmana a la posició número 14. Nova entrada per un artista que ha fet el seu salt internacional des dels Estats Units per tot el món, amb la guitarra sota el braç i gènere country a l'esquena, Stella Lively, i això que es diu Boston. Oh.

0: Posició 41 per Taylor Swift a la llista. Opalite. Aquesta setmana caiguda d'un lloc, en perd una a la graella. A punt d'arribar a 5:45 de la tarda. Recordeu que a partir de demà a les 6 del matí engeguem nova temporada Flashback, amb moltíssimes ganes de retrobar tots els programes, tots els locutors a la nostra antena. Demà a partir de les 6 puntuals com un clau. I serem ja tots al matí a la Marc Alba Parí, el Feedback, el Backstage, la Fórmula, tot això a partir de demà, a partir de demà, a partir de demà. En un treix no res, parlem amb el Plana de Vall, amb el Frigola, també amb el Pérez, que passaran aquesta tarda per aquí, pel programa, per la llista. Ara qui toca rebre, però... És un grup que va debutar el 2024 i des d'aleshores porta publicat ja 3 àlbums. Poca broma, van a disc per any. El primer el 24, el segon el 25 i el tercer àlbum es diu Wilt. I ens el van presentar fa 4 dies. El 14 d'agost és quan va sortir al mercat. Les vam incorporar a la categoria dels aspirants d'entrar a la llista. Diumenge passat i no hem pogut esperar més. Avui entren a la llista Cat's Eye. Aquest és l'èxit Flashback que ens porten... Aquestes noies de Los Angeles, que unides sota el nom de Cat's Eye, són sis, presenten Animal. A partir d'avui ja dins la llista de Flashback.
1: Entra a la llista.

La llista. Les 45 cançons que competeixen per arribar al número 1.

Una sou de Miqui Núñez des de Terrassa i sonant arreu del país a través de la posició número 39 de la llista aquesta setmana. Baixada d'un lloc, per això que es diu un altre cop. És un dels nostres artistes de capçalera. L'escoltem a 10 minuts, ja mal comptats, per arribar a les 6 de la tarda. Estem a punt de tancar aquesta primera hora de la llista. Ens queda per escoltar la 38, la 37 i anirem a parar ja al flashback de flashback. Avui un èxit que ens farà viatjar fins al 2017. Comenceu a pensar, comenceu a donar voltes al cap. Quin va ser el número 1 de la llista fa exactament 9 temporades? De seguida sortirem de dubtes i us el presentarem. Abans passem per la plaça número 38. Els tenim de tornada, sí. Celebrem que tornin i van tornar aquest estiu per la Porta Gran amb la superactuació que van fer a la mitja part de la final del Mundial. De qui estem parlant? BTS, a través del títol Swim. Avui en perden dues a la llista. Swim.

Aquesta nit els hem tingut a l'acústica de Figueres. Sopa de Cabra, celebrant els 40 anys de la seva trajectòria. I coincidint amb aquest 40è aniversari, donen una nova vida al Far del Sud, un dels números 1 de la seva carrera, sense cap mena de dubte, així com també l'han donat a l'èxit Camins. A Flashback també hem escoltat la nova vida de Camins amb la veu de Su. En aquest cas, una nova versió que ens ofereix Jordi Roca, del celler de Can Roca, que a part de fer gelats i pastissos, doncs també té temps per posar-se a la taula de mescles i oferir-nos això. El Far del Sud, des de la posició número 37 de la llista, avui amb una pujada de dos llocs. Per cert, Flashback, hem estat l'emissora oficial de l'acústica. Avui encara dura, aquest vespre hi ha un parell de concerts encara a la Rambla de Figueres. Festival Acústica 2026. A punt d'engegar la segona hora de la llista, destaquem el que ens espera.

0: la propera hora escoltarem la pujada més important d'aquesta setmana, que se la quedarà ell. Teddy Swims, amb aquesta que es diu Mr. Know It All, sabrem a quina posició va parar, però pujarà un grapat de números. Un grapat! Més coses que passaran a la propera hora de la llista, pujada també de Rayos de Sol.
1: Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena.
2: Quiero rayos de sol.
0: És la nova versió que ens ofereix Henry Mendes d'aquest tros de número 1.
3: És moment per viatjar al passat. El flashback de Flashback.
0: Vinga, la família, posem la mirada ara cap al 2017, perquè fa exactament 9 temporades el número 1 de la llista va ser per Frans Zimmer, conegut artísticament com a Al Farben, a través d'aquest títol, Little Hollywood, que el recuperem a la llista.

0: l'estiu del 26. L'únic programa que té els èxits més importants del moment. La llista de Flashback, amb Jordi Quadres.
1: Oye, la vida te hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

És impossible escoltar aquest tema i no tenir ganes de sortir de festa. Juan Magán, Ayer la vi, després de 15 anys, recupera aquest número 1 i el recupera al costat d'Omar Montes, nova versió que ens ofereix a Flashback a partir d'aquesta setmana a la posició número 36 de la llista. Això vol dir que perd un lloc. Què tal? Com esteu, família? Benvinguts, bona tarda. Esteu connectats al compte enrere més seguit del país. Anem una mica enrere, repassem el més destacat que hem fet fins ara a la llista. De 5 a 6, hem situat a la posició número 38, BTS, amb aquesta que es diu Swim. Destacadíssima entrada aquesta setmana a la posició 40 de Katzai.

0: Ens hem adjudicat la 40, la presentació del seu nou àlbum, primera setmana amb nosaltres a la llista.
1: Són les més virals, però per escoltar-les no cal que et posis mascareta. El top 50 de Spotify, a la llista.
0: Vinga, la família, com cada diumenge a aquesta hora ens submergim a les 50 més destacades d'aquesta setmana a Spotify, les 50 més reproduïdes a tot el món. A la posició número 36, de pujada, hi trobem la balada de Bruno Mars, Risk It All. I'd risk it all.

També crescuda aquesta setmana d'una artista que coneixem a través del Top 50 de Spotify, una de les noves exponents de l'R&B des de Chicago i a tots els Estats Units, sonant Raven Lane amb això que es diu Love Me Not. La descobrim des de la 19.

Completem el repàs al Top 50 de Spotify amb el número 1. No és cap novetat que repeteixi al primer lloc Karol G, però sí que és novetat que ho faci amb Baby Wow, una de les noves que ens porta des de l'àlbum No me arrepiento de sentir tanto. Novetat de Karol G al costat de Houdelaine i també Rosowski. És aquesta la primera de Spotify aquesta setmana.

0: Aquest és Bruno Mars, un dels èxits del seu retorn a Flashback, després d'un grapat de temporada sense portar-nos coses noves. I Just Might. El tenim ubicat a la plaça número 35. Fa 30 diumenges que és a la llista. Avui han perd dues de la 33 de la posició número 35. Ho hem dit des de l'inici del programa. Avui tindrem el Plana de Ball, el Frigola, també en Carles Pérez, perquè a partir de demà engeguen motors a Flashback amb la nova temporada. A partir de demà torna al matí la Marga al paper i torna al feedback, torna al backstage. I torna tot a Flashback. Vosaltres no cal que torneu perquè sabem que mai heu marxat. Escoltem l'Albert Plana de Ball. Ell ja ho té tot a punt. Demà a partir de les 4, Feedback. Plana, què tal?
1: Bona tarda, Jordi. Bona tarda, oients de la llista. Demà tornem. Nova temporada. Regular 26-27. Ja la temporada 26-27. La mare de Déu. Déu-n'hi-do. Doncs bé, demà torna al matí la Marca de Vaparí, torna al backstage i torna al Feedback. Cada dia de dilluns a divendres de 4 a 8, la Cristina Càmera i jo mateix, un servidor de tots vosaltres, amb moltes ganes de posar-vos les cançons que ens podeu començar a demanar via WhatsApp, a partir de les 4 de la tarda, les que us vinguin a gust. I a més, també us tindrem al dia de tot el que passa pel que fa a l'entorn musical, i no tan musical, també us explicarem les coses que vagin passant. I un munt de regals, això sí. Ja sabeu que el Feedback, si una cosa tenim, són regals per vosaltres. A partir de demà, a les 4, tenim moltes ganes de tornar ja. Les vacances estan molt bé, ens ho hem passat molt bé, hem desconnectat, però volem tornar. Demà, a partir de les 4. Ens veiem. Que vagi molt bé, que acabeu de passar un bon estiu, si encara esteu de vacances, i que sapigueu que demà hi tornem. Que vagi molt bé. Apa. Adéu.
0: Moltes gràcies, Plana. Aquest és l'àudio que ens ha enviat de WhatsApp. Està acabant de preparar tot el que sonarà a partir de demà a les 4, on vosaltres ja sou, que sempre hi teniu l'última paraula. Les dedicatòries al Feedback de 4 a 8. Demà, operació tornada Flashback. Els propers minuts, en Baby Rexha, la tenim a la 34 de la llista. Això vol dir que en perd dues.

0: programa que té els èxits més importants del moment. La llista de Flashback, amb Jordi Quadres.
1: Torna al futbol i torna al Bada Barça Flashback. El Barça rep la visita d'un Rayo Vallecano que comença un nou projecte amb un entrenador acabat d'arribar. Els de Flick buscaran imposar el seu futbol davant d'un dels equips que més ha crescut les últimes temporades. Aquest dilluns, a 9:45 del vespre, Barça-Rayo Vallecano. Viviu el partit des de 20 minuts abans amb en Jordi Plans i tot l'equip del Bada Barça. Amb el patrocini de la xarxa Ford de Catalunya i Estrella d'Am.
0: Andorra. 96.0.
2: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
3: Si teniu ganes de volar sobre les muntanyes de Palarinsal, hi trobareu l'activitat més adequada, fer un descens en tirolina Big Zip. La tirolina per adults i també per infants que vagin acompanyats d'una persona major d'edat estan a la vostra disposició. Han de complir, això sí, amb les restriccions de pes i alçada establertes. Una activitat ideal per descarregar adrenalina mentre gaudeixes d'unes vistes espectaculars de la zona de la Caubella de Palarinsal. Els preus són de 16 euros, una baixada o tàndem per dues persones, 28 euros una baixada. Amb condicions d'ús especial, un pes mínim individual de 40 quilos, un pes tàndem de dues persones de mínim de 80 quilos fins a un màxim de 120, un pes màxim de forma individual de 100 quilos i una alçada mínima individual de 1,50 m. Podeu fer la reserva de l'activitat online a través de palarinsal.com o, si no, directament a les guixetes del domini d'activitats de Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
0: Flashback Andorra. Al cotxe, el més important és la seguretat. Condueix amb l'única ràdio que t'assegura els millors èxits. Flashback. Només èxits.
4: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
5: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
0: Els tòpics de les vacances d'un diumenge a la tarda. Aquella digestió profunda. Els embussos a la carretera. La butllofa al dit del peu per culpa de les xancletes. I la llista de Flashback. Aspirants, novetats, pujades, baixades, les teves votacions. La llista oficial d'èxits de Flashback no tanca per vacances. Descobreix la nova llista de la setmana cada diumenge de 5 a 9 del vespre a Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

soon.

40 anys de trajectòria i 20 anys aquest tema. Dos aniversaris en un. Sopa de Cabra i Su junts amb aquesta nova versió que es diu Camins, somnis i promeses. Avui cau a la llista un parell de números. Se'n va a parar a la posició 33 amb una caiguda de dos llocs. Deixem de parlar de caigudes perquè toca parlar de pujada. I no d'una pujada qualsevol, sinó de la pujada més important d'aquesta setmana. Aquest aplaudiment és per Teddy Sims. Fa només 6 diumenges que és a la llista i avui fa un pas de gegant. Després de diversos diumenges amb pujades tímides, avui creix de manera brutal. En suma, 10 de cop, sí, 10 de cop, de la 42 a la 32. Amb Mr. Know It All, el situem en aquest lloc a la llista. Flashback. 32.

0: 50 estats, però un sol so.
1: De Nova York a San Francisco i de Miami a Alaska.
0: El top 3 dels Estats Units. A la

A la número 3 de la llista dels Estats Units aquesta setmana hi trobem la baixada d'un lloc de Taylor Swift amb aquesta, des de Toy Story 5, I Knew It, I Knew You, deixa lliure la segona plaça, que l'ocupa amb una pujada de dos llocs, de la 4 a la 2, Boston, Stella Lively.

després de la 2 ve la 1, perquè a la número 1 hi tenim un altre exponent de la música country dels Estats Units. Ella Langley, a través del títol Choosing Texas, fa un grapat de diumenges que la repassem des del primer lloc de la llista nord-americana. She's from Texas.

Més coses que volem explicar-vos de la Billboard d'aquesta setmana. Ens fixem a la posició número 31 perquè hi tenim la incorporació d'una de les que forma part del nou àlbum de Cat's Eye, a Flashback apostem per Animal. Avui l'hem incorporat a la posició número 40, però des de l'àlbum Wild també ens presenten aquesta que s'incorpora a la 30 de la Billboard, Hootie Fruity.

Amb Juti Frutí i a la 47 us presentem Cody Johnson, un artista que descobrim també gràcies a la llista dels Estats Units. Entrada directa al 47 de la Billboard, això que es diu Take Me.

15 temporades enrere és quan va sortir aquesta Rayos de Sol, original de Henry Mendes, que ara torna a posar en circulació amb aquesta nova versió al costat de grans artistes com Juan Magán, per exemple, que l'acompanya, i molts altres, Ruk Ra també, i altres artistes que no s'han pogut perdre la celebració del 15è aniversari d'aquest autèntic número 1. Posició 31 a la llista. Aquesta setmana cau un total de 3 llocs. 5 minuts pel compte, per arribar a 3 quarts de 7 de la tarda. Esteu connectats al compte enrere més seguit del país. Ens en queden 30 per endavant per saber si Joan Dausà revalida o no el número de Flashback. Nil Moliner apareix a la 30, baixada d'un lloc per Me Acuerdo de Ti. He cruzado.

És el projecte d'un artista de Ruanda que ens porta Flashback a través del títol Let Me Be i amb el nom artístic de The Second Voice. Aquesta setmana l'escoltem des de la plaça número 29. Baixada de dos llocs a la llista. Fa just una setmana, a Igualada, el va parir tour amb milers de persones. Vam tenir uns convidats molt especials. En Carles Pérez va donar pas a Siderland, que van pujar a l'escenari del Vapor i Tour de Flashback a Igualada per oferir-nos, entre d'altres, aquesta que es diu Tutu Turu, amb la remescla que, per cert, en Pérez ha fet d'aquest autèntic èxit. L'escoltem des de la posició número 28. L'escoltem en la seva edició original i la versió del Pérez. Per escoltar-lo, doncs només cal que aneu a algun del Vapor i Tour que encara queda i que encara podreu trobar. I, per exemple, el dia 4 de setembre, el proper Vapor i Tour, 4 de setembre a Sabadell, Starstyle Caura, o 5 de setembre a Vilanova del Camí. Siderland i Tutu Turu, aquesta setmana els tenim a la posició número 28. Ni pugen ni baixen a la llista. 28.

Èxit de Cian Espiró, Die on this Hill. Balada absolutament espectacular que tenim a la llista i la tenim en trajectòria ascendent, posició número 27. Això què vol dir? Doncs vol dir que en suma 3 a la llista. Un artista que serà el 29 de març en concert a Catalunya, Barcelona, Sala Paral·lel 62. 6 minuts i arribem ja a les 7 de la tarda, de seguida el flashback de flashback, que anirà a parar un artista que ens estimem moltíssim. Abans, Justin Bieber en perd 2, amb aquesta que es diu Beauty and a Beat.

0: És moment per viatjar al passat. El flashback de Flashback.
1: És el moment d'agafar la màquina del temps, però l'aturem molt ràpid, perquè anem a parar el 2024. El número de la llista d'aquest mateix cap de setmana del mes d'agost, però de fa dues temporades, va ser per una de les reines d'aquell estiu, Karol G. I aquesta, autènticament brutal, Si antes te hubiera conocido, és el flashback de Flashback, amb ella fins les 7.

de 7. Només èxits. Estiu del 26. L'únic programa que té els èxits més importants del moment. La llista de Flashback, amb Jordi Quadres. 25. Yeah.

0: Aquesta nit ho han donat tot a Figueres. Un any més, Flashback, som l'emissora oficial del Festival Acústica de Figueres. Encara aquest vespre hi ha dos concerts a la Rambla i pim-pam-pum, fins aquí l'Acústica 2026. La família és la de 31 fam que escoltem aquesta setmana des de la plaça número 26 de la llista. Això vol dir que no pugen ni baixen, sinó que repeteixen lloc. Què tal, com esteu? Enxequem ara mateix la tercera. Tercera ja, mare meva, com ha passat el temps, com ha passat la tarda, això passa volant. La tercera i penúltima hora de la llista. Des d'ara i fins a les 8 del vespre repassarem totes les que tenim fins a la número 13. També recordeu que avui hi ha novetats que hem d'estrenar a la llista. Presentarem el més nou d'Olivia Dean i també presentarem la nova d'Ariana Grande. Quines ganes de que comenci la nova temporada de Flashback. A partir de demà, temporada 26-27, operació tornada. I qui també torna és el Backstage. Demà, a partir de les 8 del vespre, amb en Marc Frigola i l'Andrea Romera. Tenim aquí en Frigola, que està acabant de preparar quatre coses per l'estrena de demà. Frigola, què tal? Com estàs? Molt bona tarda.
1: Hola, Jordi, què tal? Com anem?
0: Què passarà demà a partir de les 8 a Flashback?
1: Doncs mira, el dilluns, a partir de les 8 del vespre, passaran un munt de coses, com sempre, al Backstage. I una d'elles, la més destacada potser, és que aquest mateix dilluns, a les 9 i 5 o així, ja acabarem el Backstage de Flashback, perquè el 31, el dilluns, torna la temporada regular de Flashback, torna la programació habitual, però també torna el Bada Barça. Hi ha partit del Barça, Barça-Rayo Vallecano. Per tant, farem menys estona de programa, la qual cosa ja ens va bé a nosaltres, perquè doncs, ja saps que hem descansat molt aquestes vacances i així tornem de manera progressiva. Però, en fi, hi haurà bastantes novetats aquesta temporada al Backstage de Flashback.
0: Moltes novetats, però a veure, digue'ns quina és la novetat que tens més ganes d'estrenar del Backstage aquesta temporada.
1: Doncs mira, et diré que la que més em fa il·lusió és una que farem precisament el dilluns, que estrenarem el dilluns, i és que analitzarem una mica, farem una mica de periodisme d'investigació, ja que tant l'Andrea Romera com jo som periodistes, i analitzarem quin patrimoni tenen els artistes. Una cosa que va molt bé amb la cultura catalana, va molt bé també amb l'oient de Flashback. Per tant, cada setmana, els dilluns, obrirem un espai on analitzarem també els calés i les cases, les propietats que tenen els artistes Flashback. També hi haurà una noia el dilluns que ens explicarà, la Sara ens explicarà l'horòscop, d'acord? Perquè cada setmana doncs, la gent pugui fotre les culpes del que li passa a l'horòscop. I continuaran els seccionistes habituals, la Judit Garcia, en Marc Llibre, en Jofre Pijuan i la nostra sexòloga, l'Alba Povedano. Per tant, no només hi haurà novetats els dilluns, també la resta de la setmana, però així us ho deixo amb una mica de hype, no? Us deixo aquí amb les ganes i així a partir del dilluns 31 doncs, ens escolteu al Backstage de Flashback.
0: Quines ganes d'escoltar-vos demà a partir de les 8 del vespre. Marc, que vagi molt bé la tornada, que vagi molt bé l'estrena de la temporada i demà a les 8 tots escoltant el Backstage.
1: Ja veus, hem treballat fort aquest estiu, Jordi, i hem preparat cosetes noves perquè tothom estigui doncs ben content del Backstage de Flashback. Una abraçada, oients de la llista, ens escoltem el dilluns. Que vagi molt bé.
0: Bona tarda.
2: Els nostres èxits no marxen de cap de setmana. La llista de Flashback.

Un èxit dedicat a l'amistat, la millor gent del planeta, Mamà Duixa, des de Flashback. Posició número 24 aquesta setmana, ni amunt ni avall, repeteix lloc. El compte enrere no s'atura, ens en queden ja 23, només 23. Hem començat amb 45 i ens situem ja a la part mitja alta de la taula. Hem separat l'equador de la llista. Posició 23 aquesta setmana per Bruno Mars. Trajectòria ascendent. Un artista que feia 10 anys de la publicació del seu últim àlbum. Torna amb el disc The Romantic i aquesta, una de les porcions que hi trobem. On My Soul. On My Soul.

0: al 3%.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
4: La veu d'una cançó pot ser brutal. I'll take my pride. El ritme demolidor. La seva melodia, de les que s'enganxen.
5: Volarem sobre la por.
4: Però si vol ser un èxit, només li fa falta un petit detall. Sonar a Flashback.
6: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
4: Un èxit no neix, es fa a Flashback. Flashback, la fórmula dels èxits.
7: Flashback.
4: Andorra.
7: 96.0.
4: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
8: Vol millorar la seva tarifa?
9: No.
8: Segur?
9: Sí.
8: Sí que la vol millorar.
9: Que no.
4: La trucada del pare que vol saber on ets.
8: On ets?
9: Aquí.
8: Aquí? Aquí on és?
9: Doncs aquí.
8: Ai.
4: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
8: Ei, tio, què fa?
4: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta... Quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
7: Escolto Flashback.
4: Flashback, l'emissora que sents. La ràdio musical d'Andorra.
7: 96.0.

0: És el so d'Alex Warren a través del títol Fever Dream. El tenim a la llista des del doble 2 aquesta setmana. Repeteix posició. No circula ni amunt ni avall. Atura la seva caiguda. De fet, estava baixant diumenge rere diumenge. Es pren una setmana de descans, o millor dit, li regalem una setmana de descans en la seva setmana número 20 amb nosaltres. Un quart i 5 minuts d'avui del vespre. Esteu connectats al compte enrere més seguit del país, com cada diumenge de 5 a 9 a Flashback. Potser molts de vosaltres fent operació tornada avui, operació tornada, perquè demà és dia de tornar a la feina per moltíssima gent. Altres, que no l'heu deixat en tot l'estiu i les vacances encara us esperen, o altres, que us heu quedat sense vacances, potser. A Flashback, l'operació tornada, també la fem demà, amb el matí la mare que la va parir, amb el feedback, amb el backstage. Demà, a partir de les 6, podreu descobrir ja totes les novetats de la nova temporada 26-27 a Flashback. Des de lluny, els propers minuts, amb Ivan Herzog. Baixada de dos llocs per la més nova de l'artista de Cambrils.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere. Tantes pors per sobrevolar i tanta pluja sobre les esquenes, tan poques ganes de ballar.
2: 21.
1: Tant que

0: A la llista europea aquesta setmana hem escoltat un tall d'una de les novetats de Tame Impala, un projecte musical d'un artista d'Austràlia que vam descobrir a Flashback a través d'aquest títol Dràcula, que continua en presència a la llista. Li adjudiquem per segona setmana consecutiva la posició número 20 fa 17 diumenges que volta per aquí. Uns quants diumenges més són els que fa que tenim amb nosaltres Flashy Ice Cream, però no sols, no? Units a 31 fam. Com ens agrada? Com ens agrada quan els artistes Flashback col·laboren entre ells, com és el cas? El resultat d'aquesta col·laboració és Dora Yakis, avui una balla a la llista.
1: 19. Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flashback Nation a la llista.

0: El retorn d'Olivia Rodrigo amb temes com aquest Drop Dead, avui una menys a la llista.
1: El bressol de la bachata, el merengue i la música urbana. Amb molta buena onda. El top 3 de la llista llatina. A la llista.

Posició 3 de la llista llatina aquesta setmana per un dels talls, un dels 14 talls del nou àlbum de la Bichota, Karol G. L'ha tret aquest mes d'agost, el dia 7 va sortir a la venda i des d'aleshores que envaeix pràcticament tota la llista llatina. L'àlbum es diu No me arrepiento de sentir tanto i una de les que hi trobem és aquesta, Alguien que te amaba, posició 3 de la llista llatina aquesta setmana. A la 2, Dolce Vita.

Això és una novetat que acaba de sortir del forn. Fa dos dies que està publicada. Dolce Vita, la mexicana Dana i la madrilenya Belinda col·laboren juntes amb aquesta... amb aquest èxit que situem a la posició número 2 de la llista llatina. Aquí és on ens la trobem aquesta setmana. I el lideratge dels èxits llatins torna a ser per Karol G. En aquest cas, amb una que ja havíem escoltat setmanes enrere, que ha estat un dels senzills de presentació del seu nou àlbum, es diu Baby Wow.

No podien posar un títol millor al tema. Energia, doctor Prats. Els tenim ubicats a la posició número 17 de la llista aquesta setmana, caiguda de dos llocs, però els hem baixat molt i molt, molt i molt lentament. 16 números, 16 números i ja serem a la primera plaça. També hem d'estrenar, recordeu que avui us hem promès l'estrena de la nova d'Ariana Grande i també l'estrena de la nova d'Olivia Dean, dues artistes flashback de cap a peus que presenten novetat a la nostra antena per engegar nova temporada i d'aquí una estona les deixarem anar ja a l'antena i us les presentarem. I Knew It, I Knew You, la que arriba ara mateix. De qui es tracta? Doncs es tracta de Taylor Swift. Número 16 per ella, avui caiguda, patacada important de 5 llocs

0: És la proposta d'Alfred Garcia per aquest estiu. Vine'm a buscar. La tenim ubicada a la plaça número 15. Aquest és el lloc que li donem amb una caiguda avui. Sí, caiguda per l'artista del Prat de Llobregat de dos números. Fa 10 setmanes que és amb nosaltres. Hem superat ja 3:15 del vespre. Cada vegada ens en queden menys per repassar. Ens en queden ja només 14, sí. I de seguida un flashback de flashback per acabar hora que ens portarà a recordar una de les edicions d'Eurovisió. I no puc dir res més. Aneu pensant a veure quina serà l'artista femenina, quina serà l'artista que farem sonar el flashback de flashback d'aquesta penúltima hora de la llista. És el moment d'anar a la categoria dels aspirants i hem de descobrir Ariana Grande i Olivia Dean, que presenten nou èxit, però ara recuperem un tema que vam estrenar diumenge passat i que continua com a aspirant a entrar a la llista. Es tracta del britànic Chris de Sarandi, amb aquesta que es diu Good Old Days.
1: Això és nou. I ja sona Flashback.

La llista més fiabilitat d'èxits. Garantia 100%

Quin bon rotllo de tema. Èxit, que us hem descobert a Flashback. Com sempre, us avancem les novetats abans que ningú. Anouta és un duet de música electrònica. Arriben des dels Països Baixos, Holanda, Told to You. Aquesta setmana continuen creixent a la llista després de quedar-se a la pujada més forta diumenge passat. Avui circulen de la 21 a la 14, pujada de 7 números. Aquesta és la que els adjudiquem per aquests propers 7 dies. De seguida, el flashback de flashback. Abans és el moment d'escoltar una altra d'aquelles novetats que us hem avançat abans que la resta d'emissores. DJ Goja, des de Romania, al costat de Jason Derulo i la brasilenya Melody. Comença a entrar Michiko a l'antena de la llista.

Heu de saber que en un Res i no Res tindrem aquí a l'estudi de Flashback en Carles Pérez per explicar-nos totes les novetats que hi haurà a partir de demà, la nova temporada 26-27 de Flashback, que ell tindrà l'honor d'estrenar demà a partir de les 6 del matí amb la nova temporada del Matí i la mare que el va parir. De seguida el rebem. Abans hem de fer camí cap a les 8 del vespre amb el Flashback de Flashback. Anem al 2012. Èxit que va guanyar el Festival d'Eurovisió d'aquell any. La sueca Loreen, amb aquesta autèntica bomba musical que es diu Eufòria. Després va tornar a participar a Eurovisió el 2023 amb un altre tema, però no va tenir la mateixa sort. La recuperem. Va ser el número 1 de la llista de Flashback fa exactament 14 temporades.

0: Energia positiva per obrir la quarta i última hora de la llista Flashback. El compte enrere arriba al seu final i tenim moltíssimes ganes de destapar ja el número 1, però ens hem d'esperar, perquè ens en queden 11 per endavant. També la nova d'Ariana Grande i d'Olivia Rodrigo. Noms que seran protagonistes aquesta propera hora. Què tal, com esteu? Hem obert l'hora amb Ugel. I aquesta absolutament brutal. Jamaican Bam Bam avui repeteix lloc a la posició número 12. Esteu connectats a la llista. Esteu connectats a Flashback, les 8 i 3 minuts de la tarda. Estem a menys de 12 hores perquè comenci la nova temporada de Flashback i, com sempre, el nostre book insígnia és el matí a la Marc Alba Parí. Demà, a partir de les 6 del matí, en Carles Pérez i tot el seu equip tornaran a estar a Flashback i abans de que això passi, l'hem agafat un moment i el tenim aquí. Pérez, com estàs?
1: Què tal, Jordi?
0: Bona tarda.
1: Bona tarda i merci per convidar-me a la llista. Encantat de ser.
0: Avui a dormir d'hora, no?
1: Sí, sí, ja se m'ha acabat això d'anar a dormir una mica per sobre de les 9 del vespre, a les 10, saps?
0: Nova temporada Flashback, sí. Nova temporada del matí de la Marc Alba Perí. Què ens espera per aquesta temporada? Que tenim moltíssimes ganes d'escoltar-vos demà ja.
1: Poca broma, serà la meva 20a temporada del matí de la Marc Alba Perí. Vull dir que, poca broma. Una mica l'esperit és, en fi, és el mateix de sempre, no ens enganyem. Jo crec que els que fem el programa donem la identitat al programa. I, per tant, jo aquesta temporada tots ens hem proposat passar-nos-ho encara millor que la temporada passada. És a dir, però jo crec que, en fi, un altre clàssic de la ràdio, si tu t'ho passes bé, crec que la gent s'ho passa bé, però, no sé, hem retocat algunes cosetes que crec que, no sé, que la gent fins i tot s'ho passarà encara millor que la temporada passada. Reforcem el tema de l'humor, és a dir, segurament ho trobareu fins i tot més humor que la temporada passada, i en fi, hem recol·locat algunes seccions, n'hi hauran de noves, n'hi hauran que ja no existiran, que la temporada passada existien, i en fi, tot el que passa. Però bàsicament, la manera de despertar la gent, les mítiques trucades despertador, el joc de les paraules, en fi, tot això, evidentment, la trucada complicada, el rajòmetre, aquestes seccions com insígnies, evidentment tindran una presència igual o superior fins i tot en el programa.
0: I a partir de demà ho anirem descobrint.
1: A partir de demà descobriu...
0: El millor despertador de Catalunya, sense cap mena de dubte.
1: El que porta més anys, també. Vull dir que no, potser una cosa va per l'altra. Gràcies per dir-me que som els millors, Jordi, només faltaria.
0: Doncs demà a partir de les 6, al matí la Marc el va parir i nova temporada de Flashback. Pérez.
1: Ens escoltem demà a les 6.
0: I les carregades.
1: Sí, jo me'n torno cap a casa meva a dormir una mica.
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé.
0: Bona temporada.
2: Flashback, la llista amb més fiabilitat d'èxits. Garantia 100% Flashback. 11.

0: L'èxit que aquest estiu ens ha fet anar per la Costa Brava, si encara hi sou, doncs gaudiu-la, gaudiu-la, gaudiu-la. Perduts tu i jo, el projecte de DJ Tramuntana des de Tossa de Mar, Cora!
1: Festes, premis, concerts, xafarderies, portades, titulars... L'artista flashback protagonista de la setmana... A la llista.
0: Vinga, va, com cada diumenge a aquesta hora, repassem l'artista flashback protagonista de la setmana. Els protagonistes de la setmana són la Fúmiga, perquè, atenció, sorpresa, sorpresa, sorpresa, sorpresa, han afegit una nova data al seu comiat a Barcelona. Ja sabeu que aquesta propera tardor s'acomiaden amb un total de 4 concerts, 16 i 17 d'octubre a Barcelona, 30 i 31 d'octubre a València, i les entrades s'han exhaurit en molt poc temps. 46.000 entrades han venut entre aquests 4 concerts. I han afegit una nova data a Barcelona. Aquesta és la notícia d'aquesta setmana. Diumenge 18 d'octubre, nova data de comiat de la Fúmiga a Barcelona. Això sí, en un horari poc habitual per un concert, serà en horari de matí. Per tant, una altra manera d'escoltar la Fúmiga. 18 d'octubre, tercera data de comiat a Barcelona afegida aquesta setmana. Escoltem els protagonistes de la setmana. Després de 13 anys de trajectòria, diuen adéu als escenaris. La Fúmiga, gràcies per tant.

amb Quevedo estrenem el top 10 d'aquesta setmana. Niu Arracho és una de les que ens va presentar a les portes de l'estiu i ens pensàvem que amb aquest èxit ja havia fet tota la feina per triomfar durant els mesos de calor. Però no, però no, però no. Després va treure La Graciosa, que ens trobarem d'aquí una estona també dins el top 10. Per tant, és un artista, el canari, que fa doblet una setmana més a les 10 primeres de la llista. Ni Borracho en perd una, però manté posició al top 10. De la 9 a la posició número 10. Qui substitueix Quevedo al lloc 9 de la llista és Ugel. Puja com l'escuma amb aquesta autèntica peça brutal. Èxit que converteix amb Ultranatés, l'encarregada de posar-hi la veu, es diu Moving to the Sun.

0: Era això, els tiets a Flashback. Posició 8 aquesta setmana. Fa 7 diumenges que volten per aquí a la llista. Avui aturen el seu recorregut. Els tenim en aquest lloc 8, repeteixen posició respecte a la setmana passada. Els teníem en trajectòria ascendent. De fet, va ser fa 2 diumenges quan van incorporar-se al top 10 de la llista. La setmana passada van créixer de la 9 a la 8 i avui aturen aquesta pujada. Sabrem que sigui per agafar forces i per continuar amunt, amunt i amunt. Escoltem el 8è àlbum de la trajectòria de l'artista nord-americana Ariana Grande. La tenim amb un disc que es diu Petal. Va sortir a la venda fa un temps i està promocionant amb aquesta que es diu Hate That Made You Love Me. Per cert, la tenim de gira a Europa aquests dies. Demà actua al Regne Unit amb la gira de Eternal Sunshine Tour. Hate That Made You Love Me és la incorporació que fem, la primera de les dues incorporacions que fem a la categoria dels aspirants. Això vol dir que és novetat Flashback i que a partir d'avui aspira a entrar a la llista.
1: Això és nou. Això és nou. I ja sona Flashback.

0: els dies que vindran.
1: Això és el que volem, diumenge sense drama. Diumenge és el nostre dia, de 5 a 9, la llista, el compte enrere més seguit del país. Avui un diumenge molt i molt especial, perquè queden res, queden molt poques hores perquè comenci la nova temporada de Flashback. Tenim moltíssimes ganes de retrobar el matí a la Marga, el Vapor i el Feedback, el Backstage. De ser-hi tots, en definitiva, demà a partir de les 6 del matí, nova temporada 26-27 de Flashback. 3 minuts i arribem a 2 de 9 del vespre. Els Catarres aquesta setmana en perden una, per això els hem escoltat des de la plaça número 7 de la llista. També avall, la que ha estat una de les reines d'aquest estiu. Serà recordat, entre d'altres, pel Dai Dai de Shakira.

0: Let's go.
1: Si hi hagués vida extraterrestre, quina música escoltarien? Com que no ho sabem, ens quedem a la Terra. Els èxits que més sonen a tot el món. El top 3 de la llista mundial. A la llista.

Tame Impala aconsegueix la tercera posició de la llista global aquesta setmana. És el so d'aquest artista d'Austràlia, Kevin Parker, que té aquest projecte amb el nom de Tame Impala i és una de les darreres novetats que presenta Loser. A la número 2 de la llista mundial aquesta setmana, remunta posicions de la 3 a la 2, Ella Langley i Choosing Texas.

de la llista mundial a les portes del final de l'estiu. Continua ocupant-lo Shakira. Sí, no hi ha manera de fer relleu. Primera plaça de la llista global per Daida.

0: És un altre dels grups que ha passat per l'acústica de Figueres. Ja sabeu que Flashback hem estat un any més la emissora oficial d'aquest festival de referència a Figueres. Banda Neon, Búhos, junts amb aquesta que es diu El Ventilador, que ha marcat sense cap mena de dubte aquest estiu, i encara li queda corda, perquè avui la fem pujar, sí. Escala posicions a la llista, en suma dues, i l'acabem d'escoltar des de la plaça número 5. Família, és el moment de presentar-vos la segona novetat d'aquesta setmana a la llista. Un artista que Flashback ja hem escoltat amb altres temes, com per exemple Men I Need. De qui estem parlant? Doncs estem parlant d'Olivia Dean. Ha presentat dos àlbums, l'artista londinenca, i ara ens porta una novetat que es diu So Easy to Fall in Love, i que és aquesta que destapem des de la categoria dels aspirants a entrar a la llista. Això forma part dels 12 temes del seu darrer treball, titulat The Art of Loving. Aposta Flashback, que es converteix ja en un nou aspirant. Novetat d'aquesta setmana, Olivia Dean.
1: Novetat Flashback.

0: Segurament t'estimo, és el més nou dels Amics de les Arts. Ara 3 en lloc de 4, però amb la mateixa energia i el mateix èxit. Els tenim ubicats a la plaça 4, precisament, plaça 4 de la llista. Aturen el seu recorregut perquè repeteixen lloc per aquesta propera setmana. Els havíem tingut pujant diumenge passat de les 6 a la 4 i paren aquesta trajectòria ascendent. Veurem si se'ls resistiran les 3 primeres places de la llista. Per tant, si hauran tocat sostre amb el número 4 o no. Això sortirem de dubtes diumenge que ve. Abans de destapar la 3, la 2 i la número 1 i tancar d'aquesta manera una nova edició de la llista, és el moment d'anar a la categoria dels aspirants. Perquè tenim una novetat des de fa uns quants diumenges en aquesta categoria. Tot plegat forma part de la presentació del nou àlbum de la colombiana Karol G. No me arrepiento de sentir tanto, ha sortit aquest mes d'agost, i una de les col·laboracions que inclou, col·laboració absolutament de luxe, és aquesta que fa al costat de Bruno Mars. Novetat que aspira a entrar a la llista, es diu Still.
1: Això és nou. Això és nou. I ja sona Flashback.

Temporada Flashback i ens resistim a deixar enrere l'estiu, per això us avancem que aquest serà l'èxit de la setmana. El primer èxit de la setmana, a partir de demà de la nova temporada 26-27 a Flashback. Quevedo i Elvis Crespo amb el passeig que ens fa per La Graciosa, aquesta illa al nord de Lanzarote, i que Quevedo ens convida a recórrer, ens convida a casa seva. Baixa de la número 2 a la número 3 i tenim canvis. Atenció, començarem la temporada amb nou número 1. Sí, perquè aquesta setmana Joan Dausà i Mama Duixa abandonen la primera plaça de la llista. Després de 7 dies al primer lloc, Papi posa el disc Cau de la 1 a la 2. Peus a les

0: Marta.
1: La llista on volen aparèixer tots els artistes és la nostra. La llista de Flashback.
2: És el moment d'arribar a dalt de tot. Portem el recorregut des de les 5 de la tarda i ara és el moment de completar-lo.
1: Tot el que és bo es fa esperar. Es fa esperar. És el moment de conèixer l'èxit capdavanter de la llista musical de referència. Escolta el número 1 de la setmana a la llista de Ràdio Flashback.
2: Finalment, finalment, finalment aconsegueixen el número 1 de la llista de dues artistes Flashback que col·laboren entre elles i això té premi. Per engegar la nova temporada, a partir de demà, Flashback, el número 1 de la llista és per Petitoa. Aplaudiment per aquí, per aquí. Aplaudiment per aquest parell d'huracans musicals. Ara Mena i Lola Índigo. Família, demà a partir de les 6, nova temporada.

Un any és massa temps per esperar. 365 dies es poden fer absolutament insuportables. Però tots tranquils, que ja és aquí. Va Parir Tour! Va Parir Tour 2026, amb Carles Pérez, Andreu Preses, Marc Frigola i el gran Germán. Va Parir Tour 2026, la gira XXL de Flashback. Va Parir Tour 2026, perquè puguis tornar a dir: jo ho vaig viure.

0: Aquests són els oients del feedback de Flashback enviant els seus missatges durant tot aquest estiu.
1: Els tens?
0: Ni un. Han volat tots.
1: Si els vols trobar, busca'ls en una platja paradisíaca, fent la migdiada.
0: Creuant el món en vaixell, o en avió, o en un embús a la P7.
2: I quan tornem el 31 d'agost, tornaran tots. Puntuals, fidels, inevitablement nostres. Feedback, amb Albert Planadevall i Cristina Càmera. Tornem el dilluns 31 d'agost. Flashback, el so de l'estiu. Flashback, el so del Mediterrani.

0: reunió ràpida, que hem de començar a preparar la nova temporada.
1: Perfecte, primer punt. A quina hora començarem?
0: A les 11.
2: Això no és un programa del matí, llavors.
0: Va, centrem-nos. Necessitem idees.
2: Jo en tinc una.
3: Ah, ja hi som.
1: Segur que costa diners.
2: Però si encara no l'he explicat, un moment.
0: Bueno, això no funcionarà, bueno, ja ho veig jo.
2: Deixes acabar.
1: Sempre fem el mateix.
3: No va bé. Potser no en teniu ni idea.
1: No va bé. Va.
4: Al matí, la mare que el va parir. Preparant la nova temporada. Tornem, o no, el dilluns 31 d'agost. A Flashback.

perseguint la nit buscant la teva intimitat. Puresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata barata ballada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

Imagina't un estiu sense el so de les onades. Els grills. Les migdiades. Les nits de festa. Ara imagina't un estiu sense flashback. Impossible, oi?

0: Flashback. És el moment de sentir el so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Sense pausa.

0: Aquests són els oients del feedback de Flashback enviant els seus missatges durant tot aquest estiu.
1: Els tens?
0: Ni un. Han volat tots.
1: Si els vols trobar, busca'ls en una platja paradisíaca, fent la migdiada.
0: Creuant el món en vaixell, o en avió, o en un embús a l'AP7.
2: I quan tornem el 31 d'agost, tornaran tots. Puntuals, fidels, inevitablement nostres. Feedback, amb Albert Planadevall i Cristina Càmera. Tornem el dilluns 31 d'agost. Flashback, el so de l'estiu.